0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

direction of the groove.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Soc el terra amb l'herba

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè teniu la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors, sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Canet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7. Un territori que sona bé.
0: Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: La

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. La plantilla de treballadors de la residència Fundació Palafrugell Gent Gran han presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball on es queixen d'una manca estructural de personal i una sobrecàrrega laboral continuada. Segons el comunicat, la situació es manté des de fa anys i les professionals també alerten d'un augment de les baixes laborals. Afirmen que moltes absències no es cobreixen. De fet, assenyalen un elevat desgast físic i també emocional i, tot i això, les professionals asseguren que mantenen els esforços per garantir una atenció digna als residents. I la policia local de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró ha detingut un home de 35 anys de nacionalitat xilena amb 3 ordres judicials de detenció i una ordre d'ingrés a presó. L'arrest es va produir divendres passat durant el dispositiu especial de seguretat que el cos desplega amb motiu del mercat setmanal. Segons la policia, el detingut és un delinqüent multireincident que acumula una vintena d'antecedents relacionats amb delictes contra el patrimoni, principalment furts i robatoris amb força. Els agents van localitzar un vehicle conegut per la seva presumpta vinculació amb furts comuns amb el mètode de la sembra als voltants de la zona comercial del Parc d'Aro. Davant d'aquests indicis, es va activar un dispositiu coordinat entre patrulles uniformades i agents de paisà per controlar els moviments dels seus ocupants. I el govern ha declarat el jaciment arqueològic subaquàtic Illes Formigues 2, situat a més de 40 metres de fondària a la zona d'aquestes illes de la costa de Palafrugell i Palamós, com el primer bé cultural d'interès nacional subaquàtic de Catalunya. Es tracta d'un dels derelictes romans més rellevants de la Mediterrània Occidental per, segons el govern, l'excepcional estat de conservació del vaixell i del seu carregament. A banda de ser el primer a Catalunya, és un dels pocs que existeix a l'estat. A més, també es permet situar les Illes Formigues 2 com un cas singular en l'àmbit estatal per la seva particularitat. I fins aquí el repàs de les principals notícies del Baix Empordà.
3: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
4: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
5: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
4: I el manteniment?
5: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
7: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
8: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
9: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles.
1: Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries, música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
11: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
12: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
11: Quins tractaments fan?
12: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
13: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
14: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
15: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
14: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
16: La ràdio de l'Empordà.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
18: La ràdio de l'estiu.
17: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. La plantilla de treballadors de la residència Fundació Palafrugell Gent Gran han presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball on es queixen d'una manca estructural de personal i una sobrecàrrega laboral continuada. Segons el comunicat, la situació es manté des de fa anys i les professionals també alerten d'un augment de les baixes laborals. Afirmen que moltes absències no es cobreixen. De fet, assenyalen un elevat desgast físic i també emocional i, tot i això, les professionals asseguren que mantenen els esforços per garantir una atenció digna als residents. I la policia local de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró ha detingut un home de 35 anys de nacionalitat xilena amb 3 ordres judicials de detenció i una ordre d'ingrés a presó. L'arrest es va produir divendres passat durant el dispositiu especial de seguretat que el cos desplega amb motiu del mercat setmanal. Segons la policia, el detingut és un delinqüent multireincident que acumula una vintena d'antecedents relacionats amb delictes contra el patrimoni, principalment furts i robatoris amb força. Els agents van localitzar un vehicle conegut per la seva presumpta vinculació amb furts comuns amb el mètode de la sembra als voltants de la zona comercial del Parc d'Aro. Davant d'aquests indicis, es va activar un dispositiu coordinat entre patrulles uniformades i agents de paisà per controlar els moviments dels seus ocupants. I el govern ha declarat el jaciment arqueològic subaquàtic Illes Formigues 2, situat a més de 40 metres de fondària a la zona d'aquestes illes de la costa de Palafrugell i Palamós, com el primer bé cultural d'interès nacional subaquàtic de Catalunya. Es tracta d'un dels derelictes romans més rellevants de la Mediterrània Occidental per, segons el govern, l'excepcional estat de conservació del vaixell i del seu carregament. A banda de ser el primer a Catalunya, és un dels pocs que existeix a l'estat. A més, també es permet situar les Illes Formigues 2 com un cas singular en l'àmbit estatal per la seva particularitat. I fins aquí el repàs de les principals notícies del Baix Empordà.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Manòmena.
5: Maxil·la Estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
4: Fenòmena.
5: Maxil·la Estètic.
8: Marxo a la platja.
9: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
8: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
11: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
12: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
13: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Avalle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
14: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
15: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
16: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
17: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
18: Més econòmic del que et penses.
17: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
18: del nostre web,
17: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
18: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
17: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
19: La millor música del món.
20: La millor música del món.
19: A Ràdio Capital.
20: Ràdio Capital.
19: Amb Marc Clapés.
21: Els Disturb amb aquest remix de Cyril del clàssic de Cyber Garfunkel, The Sound of Silence.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Tran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
6: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
7: Esmorzarem pa amb oli i sal.
6: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
8: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miki Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
9: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
12: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 249-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
13: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.
16: Des d'Irlanda, els U2, els escoltem amb Street of Dreams.

0: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
1: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
2: Aquest estiu torna El laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
0: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
0: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint

0: La música a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
1: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
3: d'assassinat. Entitats com el grup Tenis la Bisbal i el Camp.
2: A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
3: de... Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
4: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
5: Avui una jornada plenament assolellada.
1: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
6: Ràdio Capital.
1: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.

0: és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Barna Boy, aquest Dai Dai.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Taylor Swift amb el seu So Country i el seu I Knew It, I Knew You.

0: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
1: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També genial! Al genial Grill & Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
6: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
7: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
8: Fuego lento tu mirar.
9: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
8: Fuego lento arriba.
9: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
8: Si tu no estàs aquí, no sé.
9: Entrades a sonsdelmón.cat.
10: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.

0: Hem viatjat fins al 2008 per recuperar aquest gran èxit de Coldplay. Viva la vida! A les 11 i 11 minuts seguim aquí en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món, preparat George Michael amb el seu Outside. Però abans anem a obrir a tope amb la vida un dels grans treballs d'Oques Grasses.
1: Un territori, una música, una ràdio.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio.
0: Ja sabeu, només queden 4 concerts de la banda al mes d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, on no hi faltaran cançons tan emblemàtiques com aquesta que ja sona de fons. Elefant sona, Capital.

Últimament Michael Jackson està d'actualitat perquè les seves cançons estan ocupant totes les llistes mundials a part del seu biopic. L'hem escoltat al costat d'Akon, amb aquesta que ja té una bona corea d'anys i que es deia Hold My Hand. Seguim fent camí cap a 2:15 ara amb la veu de Temper City, el seu debut a Capital, Self-Aware.

It's so easy, so fall in love. Una de les primeres que hem conegut d'Olivia Dean, aquesta nova veu que ens ha enamorat. El tema és amb aquest Man I Need i també aquest So easy to fall in love. Seguim a la ràdio de l'Empordà amb una banda que ens encanten. Ens encanten, amb uns directes espectaculars. Els podràs veure el 15 d'agost al festiu a Calonja i ara els escoltem amb la seva cançó més i més viral, aquesta Xavier, el tècnic de so. Ai, com ens agrada la Ludwig Van. Sonen a Capital.

hem perdut el compte ja de tots els números 1 de Jason Derulo des de que el vam descobrir amb aquell What's a Say o també amb In My Head. Aquesta es diu Take You Dancing. 11:45, seguim aquí a la ràdio de l'Empordà i no sé si has vist la notícia que hem publicat a la nostra web de que la cantant Jenny ha rodat un videoclip a Satuna, també a Girona, on apareix precisament també una estelada, tu. L'escoltem ara en aquest remix d'aquest èxit original dels Tame Impala. Això s'anomena Dràcula. Sona, Capital.

Després d'uns quants anys on no ha deixat els escenaris per problemes amb la veu, Bon Jovi ha tornat i està fent una gira pels Estats Units actuant en el Madison Square Garden a Nova York, complint tots els seus directes. Aquesta, evidentment, no hi faltarà. Living on a Prayer ens acosta pràcticament a les 12 d'aquí a 8 minuts. Ens posarem el dia amb el butlletí de notícies de Capital. Abans encara tenim temps d'escoltar l'Aitana, que la tenim triomfant, no només al nostre país, sinó també a tot el món, amb la cançó Superestrella, que sonarà just després dels Tiets, que també ens han presentat la seva proposta per aquest estiu del 2026. És aquesta cançó que es diu Era això i que sona com una de les nostres últimes novetats musicals. Som-hi, va!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimecres. David Casadellà és el nou president de Poma de Girona i substitueix Jaume Armengol. L'entitat inicia una nova etapa amb l'objectiu de fer més fort el reconeixement de la marca entre els consumidors. També vol ampliar les varietats de poma dins del segell de qualitat i consolidar el pes de Poma de Girona dins del sector productor de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un jove de 19 anys per una presumpta amenaça contra l'alcalde de Castellaro, Platja d'Aro i Segueró. La investigació continua oberta per saber si hi ha més persones implicades. Els fets es van produir a principis de juliol, després d'una alerta de la policia local de Castellaro, Platja d'Aro i Segueró. El mercat del lloguer a la costa gironina ha canviat de tendència aquest primer trimestre de 2026. Segons l'últim informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, els contractes signats han pujat un 14% respecte del mateix període de l'any passat. Aquest augment trenca 4 anys seguits de descensos. El canvi apunta a una recuperació del lloguer d'habitatge a les comarques gironines. El Festival Riure es comença aquest divendres a Calonge i Sant Antoni en 3 espectacles ja exhaurits. La tercera edició del certamen, dedicat a l'humor en català, arriba amb bona resposta del públic. El festival se celebrarà del 31 de juliol al 2 d'agost al Parc del Collet, a Sant Antoni. En total hi ha 6 espectacles previstos. I tot seguit la previsió del temps per aquest dimecres. Temps estable i majoritàriament assolellat al Baix Empordà i al litoral gironí, amb alguns intervals de núvols. La temperatura pujarà i al migdia se situarà entre els 29 i els 35 graus, amb mínimes d'uns 21 o 22. Vent fluix. Pot aparèixer boira a primera hora. Demà i els pròxims dies, ambient càlid i força tranquil. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva al laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
5: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic. Els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
6: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a surfa.es.
11: Mana, mana.
12: Maxi, l'estètic.
13: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
14: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
13: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
14: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
13: Confia en Maxiloestètic.
14: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
13: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
15: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
16: Si tu no estàs aquí, no sé.
15: Entrades a sonsdelmón.cat.
1: La millor música del món.
0: La música del món.
1: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.

0: Blauna, oh.
1: Una d'aquelles veus que sempre ens ve de gust escoltar aquí a la ràdio de l'Empordà, la de la Beyoncé, amb una de les seves últimes cançons, aquesta que es diu Texas. Blauna, oh. Hold'em! Vinga, encara tenim més música per tu al llarg d'aquesta hora. Ens acompanyaran, entre d'altres, Amaral, Pink, Luis Capaldi, preparat amb Someone You Love, també Ronan Keating, Brian Adams, o Sam Fender, entre molts més. I ara et volem recordar que a través de les nostres xarxes, en aquest cas del nostre Instagram, ja pots participar en el nou sorteig que tenim d'entrades pel directe de l'Aina Gadel i de Manu Guix. Ves al nostre Instagram, Capital Empordà, i participa. I hem portat una entrada doble per anar a veure aquest parell d'artistes que la veritat que tenen un directe espectacular. Ja hem fet el sorteig, per cert, de les entrades per Lacs amb Busto i Gossos, Sons del Món, i avui també es farà el sorteig del concert de Maria del Mar Bonet. Per tant, estigues al cas del nostre Instagram, segueix-nos, que estem ja a punt a punt dels 10.000 seguidors, cosa que ens fa il·lusió. També ens fa il·lusió aquest remix que ha fet, atenció, un dels germans Roca, en Jordi. Jordi Roca, amb el seu alter ego Jordi Stone, d'un tema de Sopa de Cabra, al Far del Sud, amb aquesta versió remix a Capital.

Doncs ja té més de 20 anys, aquesta cançó de la Pink, Just Like a Pill. Des de llavors n'ha presentat moltes més i sempre ha tingut presència a la nostra antena perquè és una veu que ens agrada. Canta bé aquesta cantant nord-americana. Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà amb més música, de seguida recuperant una de les grans d'Amaral, una altra d'aquelles que sempre ens ve de gust escoltar. Moriria per vos. Abans et presentem una novetat d'avui mateix d'aquí de la ràdio. Es diuen Cat Sai, les hem descobrir a l'estiu passat, i ara tornen amb una cançó que ja s'està situant com una de les més virals de la temporada. Es diu Animal. Escolta, això que és novetat aquí a Capital.

0: les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
1: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions

0: www.girona.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
7: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
8: Esmorzarem pa amb oli i sal.
7: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

la veu de Sophie and the Giants. És la primera vegada que col·labora amb el DJ alemany Purple Disco Machine amb aquest Hypnotize. Va ser la primera de moltes que després van anar arribant. 3 minuts i 3 quarts d'hora. Atenció que aquest divendres Sam Fender podria fer història del Regne Unit en situar aquesta cançó com la que més setmanes ha aguantat el número 1 en aquell país. Podries fer-ho al costat d'Olivia Dean, que porten 18 setmanes liderant amb aquest Rain Me In.

Fa 3 anys ja aquesta va ser la cançó de l'estiu. La platja, la col·laboració d'Estè Homes, els tiets, ens acosten a la una. De seguida la cançó capital, el número 1 de la setmana amb els Catarres. Abans encara tenim temps d'escoltar-hi el Boliner amb el seu Me Acuerdo de Ti i també la nova de Somba. L'artista que vam conèixer amb aquell Back to Friends té nova cançó per aquest estiu, es diu My Body's Not Ready. Sona capital com una de les últimes novetats aquí a la ràdio.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: vindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
5: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
8: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
9: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
12: La millor música del món.
13: La música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Tovallola, Crema, Parasol, Ràdio, Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

És la primera vegada que Peggy Go sona aquí a la ràdio de l'Empordà i ho fa amb una cançó que està triomfant moltíssim a tot el món. S'anomena It Goes Like Na Na Na. Us deixem amb ella perquè té una intro fins que no es posa a cantar, que dura una bona estona. I al final, en fi, podríem explicar-vos aquí el dia que fa, l'hora que és i encara no hauria començat a cantar. Va, descobrim-la a Capital, la Peggy Go.

0: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
1: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal.
1: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
3: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
6: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
7: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que ho fa... Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar?

0: Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
1: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
0: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. 25 anys.
10: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
11: De Palafrugell.
12: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
10: Per molts anys.
12: Adéu.
11: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
8: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: Tindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista. Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
3: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
4: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
7: Mana, mana. Maxi, l'estètic.
8: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxiloestètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
8: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
10: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
11: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
12: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Marxo a la platja.
5: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, mou't amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren. Capital, capital.
10: De cap a cap, amb Joan Bosch.
11: Què tal, amics? Bona tarda. Radio Show a punt, músics també i col·laboradors esperant el seu torn. Tenim 3 hores per treure'n el màxim profit. Per exemple, avui ens acompanyarà l'escriptor Martí Gironell. Ens farà ballar el líder de l'orquestra Diversiones, Albert Fort, i els periodistes Dani Cortés i Carles Ayats també hi diran la seva. Es tracta de transmetre energia positiva.

0: Per cert, què us ajuda a recuperar energia després d'un dia complicat? La teoria diu que una caminada, una infusió i respirar profundament. La pràctica diu una altra cosa. Que el wifi funcioni a la primera, que el supermercat no tingui només la caixa lenta oberta i que ningú pregunti què et passa? Perquè hi ha dies que no cal una abraçada. Cal que l'univers deixi de fer bromes pesades. La bona notícia és que la felicitat continua sent barata. La dolenta és que gairebé sempre depèn que no falli res durant 5 minuts seguits. I això, quan va ser l'última vegada que va passar, família?
1: 972 313 702.
0: Aquesta tarda volem saber què us ajuda a recuperar energia després d'un dia complicat. Au, va, a punt? Nosaltres sí.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Què, noi? Com va la vida, Martí Gironell?
1: Què tal, com va? Bona tarda, senyor Joan Bosch i Costa i audiència.
0: Sí, aquesta de la mamà i la...
1: Anava a dir, sí, una salutació a totes les mames, sí, sí.
0: Sí, a les mames i a les tetes de les mames, aquesta cançó està dedicada...
1: Sí, sí, tant, estic d'acord amb el que diu la lletra, que sí. No sé per què hi ha tanta tonteria amb les tetes, amb les mames, no? Si no hi hagués això, evidentment, tu i jo no hauríem anat al lloc, perquè és el que ens va sostenir durant els primers anys de les nostres vides.
0: Sort que vam mamar.
1: Exacte, sí, sí. És així, és així.
0: Molt bé. Senyores i senyors, comencem. Amb tots vostès, un que va mamar, i que preguntaria la teta de la seva mare, que se'n va ressentir molt. Amb tots vostès, senyores i senyors...
2: Martí Gironell.
0: Bueno, escolta, Martí.
1: Què tal?
0: Molt bé. Deixa'm... aquesta secció nostra, perdona que t'ho digui, és a Campixa. Campixa i Rellisco, com deia aquell de
1: bueno, però, escolta, ets tu que m'ho serveixis així amb safata de plata. Jo què vols que faci? Et segueixo la corrent.
0: Però esclar, jo crec que algun dia ens en ramparem. Si seguim la corrent...
1: Bueno, escolta, mentre no prenguem mal, ni tu, ni jo, ni ningú més, bueno, cap problema, tu. Bueno.
0: Escolta, saps que avui tinc una cosa molt, molt especial? Avui tinc entrades per regalar.
1: Què dius, ara? Per anar on?
0: Mira, per anar a veure a Rosana.
3: Si tu no estàs aquí...
0: T'agrada Rosana?
1: Sí. Bueno, o sigui, conec algunes cançons que són les que van sonar més a la ràdio fa uns anys,
0: sí.
1: Però no he sentit mai res més enllà, d'aquestes... Això de si tu no estàs aquí i alguna altra més. Ara em posaries en un compromís si t'hagués de dir dues més,
0: Molt bé.
1: T'haig de ser franc
0: i... Jo sóc igual que tu. Però aquesta m'agrada molt i reconec que Rosana té molts fans, té molts seguidors. Recordem, dia 5 d'agost el festival és un dimecres de la setmana que ve, el festival Sons del Món de Roses. Qui vulgui anar, fem un sorteig i... Heu d'enviar un WhatsApp amb el vostre nom, des d'on ens escolteu, sobretot, i un correu electrònic, perquè si guanyeu, us avisarem per correu electrònic. El WhatsApp és aquest.
2: 972 313 702.
0: Recordeu, Rosana, Sons del Món, 5 d'agost a Roses, Vaja, i ja està, molt bé.
1: A la Ciutadella, no?
0: Sí, a la Ciutadella. Tu, mira, veus, ho podem lligar. Ciutadella... què és això? Com es diu això que roden a Girona i a Besalú, la sèrie aquesta? Com es diu?
1: Enredados.
0: Enredados. La vas a veure amb el teu fill diumenge a Besalú, no?
1: No. El rodatge fa 15 dies que l'estan fent aquí a Girona, com s'ha publicitat i s'ha explicat, i demà i divendres venen a rodar a Besalú, al pont de Besalú, el dia no se sap exactament perquè van una mica improvisant, però quan ho facin, que no sé si serà demà o divendres, hi anirem per treure el nas, per veure tot el muntatge i algun dels actors que hi participen, que són d'aquests de Disney, que són fenòmens mundials, i el meu fill petit, que té 10 anys, està enganxadíssim a un d'aquests, que és en Milo Mannheim, i si el pot veure ni que sigui d'un tros lluny, ja estarà content. I anirem a veure tot el muntatge, que això sempre fa gràcia.
0: Avui llegia el diari de Girona que es veu que hi ha moltes queixes per part dels actors, els figurants, que han d'anar vestits amb aquestes vestimentes que foten una calor de caldeu.
1: Però a veure. Però la gent també és que es queixa per queixar. És una feina que tu vas anar a fer voluntàriament 15 hores de cua per anar a fer un càsting. Ja saps que portaràs roba que no està feta ara al Decathlon per anar a fer... saps? Vull dir, que es queixaven de que la roba no transpira. Cony, perquè roba d'antes, de medieval. Llavors, Dantes. Aguanta't, no sé com dir-ho. Vull dir, més s'haurien de queixar la gent que treballa al sol a 40 graus asfaltant la carretera o la rotonda de Calonge, saps? Vull dir... Ja, posem les coses al seu lloc també, tu. Jo tinc entès, per una altra banda, que els hi van facilitar tantes aigües com va ser possible, tantes ombres com va ser possible mentre no rodaven. La gent hauria de saber que els rodatges, per arribar a una presa d'un minut satisfactòria, potser t'hi has d'estar 5 hores allà batallant. Sí, llavors dius, no sabem on anem, per tant no ens queixem. Crec, vaja.
0: Molt bé, sí senyor. El discurs de Martí Gironell a 4:05:03. I ara, com que s'ha explayat bé i ha quedat... ho ha deixat anar. Escolta, avui la pregunta que fem, i que fem a tu també, Martí, què t'ajuda a recuperar energia després d'un dia complicat, d'un mal dia? Quins remeis, res, senzills, minimalistes, trobes que dius, ostres, això m'ajuda a acabar de capgirar una mica el dia?
1: Depèn, o sigui, si és a l'hivern una cosa i si és a l'estiu una altra. Per exemple, ara a l'estiu, sortir aquí fora, darrere a casa, que tenim com un trosset de jardí i estar-te allà amb els peus tocant a terra i sentint la poca frescor que pugui passar i respirar tranquil·lament o anar a fer un vol, tant sigui estiu com hivern, a un paratge que hi ha per aquí a prop de Vilablareig, que és el camí d'en Moi, que n'he parlat alguna vegada amb en Dani Cortés, em penso que li vaig explicar.
0: Ah, sí?
1: Bueno, que és un lloc, suposo que és pel fet aquest d'estar en contacte amb la natura i estar allà embolicat amb arbres i verdor, que fa que et regeneri i que, per tant, et torni a posar a puesto, diguéssim, no? I no necessito gaire res més. Amb això estic bé. De vegades, potser només estant una estona amb el meu fill petit que t'expliqui qualsevol ximpleria i a riure i saps? I fer la volta ja a la truita i ja està. Vull dir, ja depèn també de com t'enganxa el moment.
0: Sí, sí. Per cert, aquesta setmana vaja, va ser festa major a Vilablareix com es diu?
1: Sí, amb l'homenatge que li van fer en Pau Cobercí. Sí, ja hi érem a primera fila.
0: Vaig veure les fotos al teu Instagram i tot. Sí. Increïble, no?
1: Saps què passa?
0: Tot el
1: nosaltres ens coneixem... Mana?
0: Tot el poble hi era, no?
1: Home, bastant tot el poble i gent que no era de Vilablareig, perquè, clar, dius, no veus cada dia o no tens a l'abast un campió del món com ell, que és un tio molt, molt senzill. Sí. Jo tinc... Bueno, aquí a Vilablareig parlo bastant sovint amb els seus avis, amb la seva mare, i, vaja, és això que sí que viu en Estanyol, però ells han fet vida tota la vida a Vilablareig. Vull dir, ara a la tarda aniré a la piscina i em trobarem el seu oncle que és amb qui comparteix la fusteria el seu pare, en Robert. Doncs el seu oncle, en Jordi, és molt sovint a la piscina, a nedar, a fer una cervesa, a jugar a la botifarra amb els amics. Vull dir, són gent de poble normal i corrent i senzilla. I tenen aquesta particularitat que el nebot, en aquest cas, o el net o el fill, doncs... juga al Barça i és un dels millors centrals del món, no?
0: És un crac. Escolta, va, avui la cançó que et posaré per endevinar, si no sentiu normalment la col·laboració que fa en aquest programa amb Martí Gironell, jo li poso cançons que ell ha d'endevinar. Són d'una certa època que ell puc deduir que reconeixerà. Jo crec que, a veure, aquesta és més antiga que tu. Bé, no, que tampoc...
1: Sí.
0: Jo no sé si eres ja concebut o no.
1: Bueno, jo sóc de l'any 71, faré 55 anys al desembre.
0: Val, doncs aquesta cançó, mira, doncs mira, jo diria que és del 74, 70, no, 75, 76. 75, 76. A veure si et sona.
1: Bueno, a veure, tira.
0: A veure.
1: Sí, home, sí.
0: Què?
1: Això és Horse with No Name de Boston, no?
0: No. Amèrica.
1: Ah, Amèrica, bueno.
0: Premio.
1: El títol sí, no?
0: Sí, exacte.
1: El títol sí, sí. No? Horse with No Name.
0: És una preciosa balada, eh? Estàs d'acord, no?
1: Sí, sí, jo pensava que era de Boston, no, veus? No. Mira.
0: L'escoltem. Martí, que vagi bé.
1: Molt bé.
0: Adéu, maco.
1: Salut.
0: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Abans de recordar-vos la pregunta del dia, és important aquest telèfon. Me n'he oblidat de dir-vos, perquè hi ha hagut alguna confusió, que les entrades... Regalem una entrada doble, per la Rosana. No és per una persona, és una entrada doble. Recordeu, per aquest dimecres 5 d'agost, el festival Sons del Món de Roses. Heu d'enviar en aquest telèfon, que és un WhatsApp, el vostre nom, des d'on ens escolteu, i sobretot el vostre email, per si sou guanyadors, poder enviar-vos l'email confirmant que heu guanyat. Va, ara sí, anem al tema del dia, que és el que estàvem discutint amb en Martí Gironell fa uns 10 minuts. Què us ajuda a recuperar energia després d'un dia complicat? La Marta de Girona. Quan he tingut un dia complicat, el que més necessito és arribar a casa, posar-me roba còmoda i seure una estona al sofà sense mirar el rellotge. Només aquest moment de calma ja em carrega les piles. En Jordi és de Palamós, diu: a mi em va molt bé sortir a caminar una estona pel passeig, encara que sigui mitja hora, em serveix per desconnectar de la feina, ordenar les idees i tornar a casa amb un altre ànim. És la meva millor teràpia. La Sílvia és de Banyoles: jo necessito anar una estona a l'estany, escoltar el so de l'aigua. Si no pot ser, una bona dutxa, música tranquil·la, també fa miracles. I acabo amb en Pere de Girona: el que més em recupera és sopar tranquil amb la família. Durant el dia anem tots de bòlit i aquell moment de conversa al voltant de la taula em fa oblidar qualsevol mal de gat. Per mi és el millor antídot contra l'estrès.

0: 2:45 i 4 minuts. I després, voler. L'Abel serà després de la publi.
1: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
2: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic. Els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
6: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
10: Si tu no estàs aquí, no sé.
9: Entrades a sonsdelmón.cat.

0: L'Abel amb el seu èxit, Lady Marmalade, a 4:45 de la tarda des de Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital.
1: Avui anem cap a...
0: Porqueres! La Cooperativa Agrícola Banyoles, amb la col·laboració del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, ha impulsat la Farming League. Ara us explicarem què és. Una competició pionera que vol fer valdre la feina dels agricultors, fomentar l'intercanvi de coneixement entre els professionals del sector i promoure una agricultura més eficient. La Lliga avalua la producció, el pes específic i el contingut de proteïna d'una hectàrea de blat de secà i premiarà els participants amb millors resultats amb guardions econòmics. Aquesta temporada s'ha posat en marxa una prova pilot amb una desena de pagesos del Pla de l'Estany. A l'octubre es preveu la primera edició oberta a agricultors de les comarques de Girona. Qui és l'impulsor d'aquesta iniciativa és en Martí Canadell, el qual tenim en línia ara mateix des de Porqueres. Martí, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, encantat.
0: A veure, explica'ns, jo he donat unes quantes dades, però explica'ns exactament com neix aquesta Farming League i en quins motius, per què ho feu?
2: Bueno, això és un projecte que portava dins el meu cap ja fa 3 anys o així, i soc membre de la Junta de la Cooperativa Agrícola de Banyoles, i ho vaig exposar al seu dia, jo crec que fa uns 3 anys, I des del minut 1 s'ha de dir que la Junta va apoyar l'idea i va dir: ei, Martí, per nosaltres ho pots tirar endavant. El problema és que com que estava estudiant a la universitat, bueno, entre una cosa i una altra, doncs no arribàvem a tirar-ho endavant. Llavors aquest any, bueno, en una Junta vam dir: tu, fem-ho, posem-hi tots, i gràcies a l'ajuda de la Junta i diferents tècnics que s'han incorporat a l'organització, doncs ho hem pogut tirar endavant. Perquè... aquesta idea neix una mica de la meva experiència de quan vaig treballar als Estats Units portant maquinària agrícola. Doncs vaig veure això, que un client em fardava de que ell havia guanyat la soja d'or el 2012, em penso que era, perquè jo estava treballant allà el 2015. Doncs, guita Martí, aquell any vaig guanyar la soja d'or, un any que em va venir molt bé, que va ploure, que no sé què, i vaig veure que fardava d'haver aconseguit un èxit agrícola.
0: Martí, Martí, són molt diferents els pagesos, ara que parles d'aquesta experiència americana, sí. Són molt diferents els pagesos americans als d'aquí?
2: Home, sí, són una mica explotacions una mica grossa. Aquí una explotació mitjana suposo que deu estar a l'entorn de 50 hectàrees, i allà entorn de les mínims, allà un pagès de 500 hectàrees és un pagès petit. Però bueno, al fi i al cap són molt diferents i són molt semblants, perquè tots ens dediquem a posar una llavor a terra i esperar que faci el seu cicle biològic i obtenir-ne una producció.
0: O sigui, es tracta, buscant un equivalent, en comptes d'una lliga de futbol, busqueu una lliga entre pagesos, i la competició està centrada en el cultiu de blat de secà. Hi ha molts pagesos, sí, aquí a les comarques de Girona, no sé si tens les dades, Martí, que es dediquin a això.
2: No ho tinc. Mira que fent el pregó de la Festa Major de Porqueres, sí que ho vaig exposar, totes aquestes dades, ara no me'n recordo, però bueno, ha reduït de 20 anys cap aquí, segur que ha reduït un 50% tranquil·lament o més, però bueno, encara jo crec que ja amb l'agricultura, igual que amb tots els sectors, va per volums, llavors som menys agricultors, que hem de remenar més volum per poder-nos continuar guanyant la vida, però jo crec que hi ha gent molt professional, amb moltes ganes, pugen... Sí que és veritat que si tu mires la mitjana d'edat, segur que és prop de la jubilació, perquè hi ha molts pagesos actius que poden tenir la fraga de 80 anys, o 60, o 70, però hi ha un grup de joves, joves amb ganes i amb qualificació, que jo crec que bueno, que podem fer coses interessants.
0: A veure, explica'm una cosa, Martí, què es valorarà en aquesta competició? Com, per exemple, otorgareu els premis? Hi ha un jurat? Com funcionarà tot això?
2: Sí, això bàsicament és tu agafes, això ve una mica inspirat també amb la morfologia, o sigui, amb els concursos de morfologia de vaques, com que diu, que abans eren més populars, que cada granja agafava la vaca més maca i la portava a concurs, vale? Doncs això vindria a ser una mica la mateixa filosofia, on cada pagès agafa el camp més maco, és a dir, més bo, que creu ell, i el porta a concurs. Llavors, el que es farà és s'inscriurà, tu t'inscriuràs primer com agricultor i després t'inscriuràs la parcel·la que tu vols portar a concurs.
0: Sí.
2: I allà, doncs, hi hauràs de sembrar blat si vols participar, i a partir d'aquí tu desenvoluparàs els teus màxims coneixements que creguis que allò podran crear un màxim potencial en aquell blat. Llavors, tu com a agricultor, per exemple, jo que sóc del municipi d'Esponellà, és molt difícil que jo pugui aconseguir la millor producció.
0: Per què?
2: Vale? Perquè normalment el pla l'estan hi ha zones més fèrtils que no vas a Esponellà. Però, en canvi, doncs, jo puc triar diferents varietats, perquè és de lliure, o sigui, cadascú pot fer-ho com vulgui, vale? I pot triar la classe de blat, perquè, bueno, no sé si esteu molt
0: no,
2: en el món de
0: no,
2: blat.
0: Perdona, blat, jo no en tinc ni idea.
2: Centenars de varietat, vale?
0: No en tinc ni idea.
2: Hi ha moltes classes de blat.
0: Està bé.
2: Llavors, tu pots triar la que vulguis, i jo, per exemple, doncs, si haig de participar, participaré més amb una categoria de blat que sigui més d'aconseguir una proteïna alta.
0: Martí, quin és el terreny més fèrtil per conreuar blat de secà de les comarques de Girona, després del que en deies d'aquesta zona del Pla de l'Estany?
2: Això és el més graciós i el més complicat de la nostra feina, és que el que un any pot ser el més fèrtil, l'any següent pot ser el pitjor. T'explico el cas, el 2022, que va ser l'any de la sequera, aquí al voltant de l'Estany, van ser dels camps més bons que nosaltres conreem molt per aquí al Pla d'Estany. Llavors, jo a Girona, si hi ha llocs més bons o menys, no m'atreveixo a dir-ho, però aquí al voltant de l'Estany és molt bo. Llavors va ser un any rècord, històricament no havíem collit mai tant com el 2022. En canvi, aquest any que l'hivern ha plogut tant, doncs els camps han quedat saturats d'aigua, hi ha hagut molt de problema de naixença, i hi ha molts camps que no s'han arribat ni a cosechar aquí al voltant de l'Estany. Llavors, és molt relatiu això d'anomenar on és el millor camp del Pla de l'Estany. Depèn de cada any. Aquest any, concretament, els camps que s'han pogut sembrar bé i són fondals, que es diuen, són els millors. Un any de moltes pluges, els camps fondals poden fallar més. Llavors, per això és una mica el maco d'aquesta competició, és que no premia... o sigui, el que guanya no és el millor de tots, sinó és una persona que ha fet les coses bé i li han vingut les coses de cares. I el que queda últim no és pas el pitjor pagès, sinó que és un pagès que no li han vingut les coses de cara i poder hi ha alguna cosa que la podria fer millor o no. Perquè, com tots sabem, una granitzada, una calamarsada o una tempesta molt grossa, doncs, si tu pots tenir un camp de blat espectacular que en una hora quedi destruït i per tant quedaràs l'últim.
0: Sens dubte, sens dubte.
2: Tu siguis el pitjor pagès.
0: Molt bé. Martí, et donem l'enhorabona per aquesta iniciativa, que ets l'impulsor d'aquesta Farming League que començarà a l'octubre. La seguirem i veurem a veure quin és el pagès guanyador. Una abraçada molt forta i records cap a Porqueres. Martí, una abraçada.
2: Vale, una abraçada.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal.
1: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
7: Hi ha un moment
8: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
7: Perquè saps que no ho entendràs.
8: Perquè et canses d'esperar.
7: I de no saber exactament
8: què estàs pagant.
9: I si fos fàcil?
7: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
8: Sense sorpreses.
7: Parles amb persones i saps en tot moment
8: què tens contractat.
7: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
9: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi. Capital.
12: De cap a cap, amb Joan Bosch.
13: Com va la tarda? 5:04 des de Taronja, Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. Els dimecres és un dia molt divertit. D'aquí uns moments tornarà l'Albert Fort amb les cançons que ens tria per moure el cul de la cadira. A veure, si esteu conduint i escolteu l'Albert Fort i la cançó que ha triat, aneu en compte, pugeu el volum, però no feu gaires bestieses. Us recordo que tenim entrades per anar... Bé, entrades, una entrada doble per anar a veure el concert de Rosana el dia 3... No, quin dia és? El dia 5 d'agost, entrada doble a Sons del Monte Roses, Rosana. Què és el que heu de fer? Doncs és enviar un WhatsApp a aquest número de telèfon.
14: 972 313 702.
13: Indiqueu el vostre nom, des d'on ens escolteu i sobretot el vostre email. Per si guanyeu l'entrada doble, us ho hem de comunicar i ho farem a través de l'email.

0: Tenien tota la raó els Queen que el show ha de continuar. I qui porta el show, qui talla el bacallà a les comarques de Girona i bona part de Catalunya, és l'Orquestra Diversiones. Què seria un estiu sense les festes, les patxangues, l'estil de Diversiones? I en aquest programa podríem fer una redacció de, us en recordeu que abans la senyoreta o el senyoret ens feia fer una redacció? Doncs aquest és el diari de Diversiones. Ens expliquen com van el cap de setmana passat i ens fan una mica de previsió del que serà el següent. I per fer-ho, doncs, tenim l'Albert Fort. Albert!
1: Bones tardes, companyero!
0: Com estàs? Et feien fer molta redacció? La senyoreta a classe et feia fer moltes redaccions a tu o què?
1: Sí. A més, era d'aquelles persones que saps que deien, fem una redacció de 100 paraules, no? O m'invento, sí. O 20 ratlles, no? I arribava a les 100 paraules i s'acaba el cuento. I jo era la que, a la que deien 100, jo comptava les 100, no feia ni una, 101 ni 102. 100 ja ho tenia fet jo.
0: No t'has volgut cansar més del compte mai, eh?
1: No. Em tenia que reservar per quan fos gran, perquè sí, després que la meva vida ha tingut un altre dinamisme.
0: Ets tan gran. Escolta, explica'm, on va anar, ja no me'n recordo, el cap de setmana passat on va...
1: Vam anar la setmana passada, no sé, poder, entre els dos concerts, no t'enganyo, i podem posar entre 10 o 12 mil persones.
0: Collons! Dos, eh? On va anar, ja no me'n recordo.
1: Sí. Vam anar a Torelló.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Vam anar a Blanes.
0: A Blanes, sí.
1: A Blanes també, el dia dels focs. Oh, el dissabte, oh. No sé, hi havia molta gentada, no sé, una bogeria. Molt contents, va anar molt bé. Dos públics molt diferents, la gent d'Osona o la gent del Maresme, bueno, Maresme, a la Selva.
0: Sí.
1: I res, molt bé, molt content. I aquest cap de setmana ens anem a un dels pobles que més ens anem a tocar, que és el Passeig de Sant Feliu de Guíxols. És un concert també mític, el dia 31 sí.
0: de juliol. De juliol.
1: A mi m'ha anat perfecte, perquè és com... Acabo el dia, perquè és el meu dia... Després començo vacances el dia 1 d'agost.
0: Carai.
1: I sempre és 31, últim dia de curro, i anar a Sant Feliu a tocar.
0: Està bé.
1: I és un dels concerts xulos de l'estiu.
0: Bona gent, els ganxons són bona gent i disfruten amb el vostre show. Escolta, Albert, avui també tinc pregunta per tu. Saps què demano als oients? A veure, Albert, què t'ajuda a recuperar energia després d'un dia complicat? Coses minimalistes, senzilles, però que dius, ostres, mira, això que pot semblar absurd m'acaba d'arreglar el dia que fins ara no l'he tingut.
1: Dutxeta i sofà.
0: Dutxeta i sofà.
1: Molt bàsic. Dutxeta i sofà.
0: Per cert...
1: I també, si pot ser, dutxeta, cerveseta i sofà.
0: t'ho anava a dir.
1: En aquest ordre, eh?
0: Sí. Per cert,
1: si juga al Barça...
0: Encara més.
1: O sigui, allò, has treballat a tope, estàs cansat, i llavors el partit d'avui juga al Barça a les 9 del vespre. Hòstia, te fots una cerveseta i que estàs allà acabant la glòria.
0: No, molt bé.
1: I qui guanya allà és la bomba.
0: Bé, això em sembla que els partits de la pretemporada que són a... Sembla que són a Birmingham, no? El Barça...
1: No, això no es veu, això no es mira.
0: Ni el Gamper tampoc?
1: No, això ja
0: respon. Molt bé. Escolta, avui has triat una cançó que és molt divertida i és per fotre el boig i per saltar, per brincar, per... vaja, d'allò. Per què has triat aquest tema? Avui és una cançó italiana adaptada al castellà, perquè aquí es va conèixer amb la versió en castellà. Has triat Ricchi e Poveri, els rics i els pobres.
1: És un grup loquíssim i que l'any passat va posar super de moda la de Porqué Ti Amo, que la van adaptar una mica més tecno, però avui he triat aquesta de Mamma Maria, com al final com acaba de dir. Però és que és una de les lletres més absurdes.
0: Sí.
1: Però que, bueno, clar, l'estribillo també és super absurd, però l'estrofa és absurdíssima. Però és una cançó d'aquesta banda mítica, d'aquest disco italià que va triomfar en aquella època, i que, bueno, ens ha marcat també molts i molts estius, i que l'Orquestra Diversiones durant molts anys també l'ha tocat en directe, i aquest tipus de cançó alegre, facilona, bonrollera d'estiu, a nosaltres ens funciona molt, i segur que la recuperem en algun altre algun altre estiu, perquè aquesta cançó funcionava molt bé, sobretot l'estribillo.
0: Molt bé. Sí, perquè és que tota la cançó van dient el man... Mamma, mamma, mamma, Maria. Vull dir que la lletra és fàcil, és molt fàcil. Escolta, molta merda per Sant Ben. Tampoc la necessiteu perquè ja l'èxit és garantit. Albert, la setmana que ve...
1: Què? Sempre es necessita, eh?
0: Sí, però bé, vosaltres ja el teniu garantit. Escolta una cosa, Albert, ens sentim el dimecres que ve a la mateixa hora, d'acord?
1: Escoltem la setmana que ve, t'estimo. Bona setmana, guapo!
0: Adéu, llet!

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: La pregunta del dia: què us ajuda a recuperar energia després d'un dia complicat? Núria de Girona: jo em preparo una infusió, agafo un llibre i intento estar una estona sense mòbil. Necessito desconnectar una mica de tot. L'Albert des de Figueres diu: quan he tingut un mal dia, vaig a fer una estona de bicicleta. Fer esport m'ajuda molt a descarregar tensions i a dormir molt millor. Quan torno, sembla que els problemes ja no siguin tan grans. I acabo amb la Laura de Palafrugell. A mi el que em funciona és cuinar, posar música, preparar el sopar sense presses i gaudir d'aquell moment. Em relaxa moltíssim. Make a

0: Dos quarts de sis i cinc minuts després, a ballar amb aquesta cançó. Relight My Fire, Dan Harmon. Res, tres minuts mal comptats i tornem. Fins ara.
1: Mana, mana.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxiloestètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
2: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
4: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
5: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
6: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
7: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
8: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel del Comtat Sant Jordi.
10: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
11: La ràdio de l'Empordà.

0: De cap a cap, visca la tarda. Dani Cortés.
1: Hola.
2: Hola, què tal? Com m'agrada quan la Lola em diu Dani,
1: sí,
2: Cortés.
1: La Lola té un to de veu convincent i dius, escolta, la secció que fa entretinguda els dimecres, aquest pàjaro que tinc aquí davant, doncs està bé. Escolta, pàjaro.
2: Què dius?
1: Avui...
2: Voltor.
1: M'agrada, tu? No, no un voltor, no, però...
2: Una oroneta.
1: Una oreneta. M'agradaria ser...
2: Un lloro. Més...
1: No. Sí, a veure, m'agradaria ser una puput.
2: Com són els puputs, ara? No,
1: no t'ho descriuré ara en aquests moments, és horari
2: puput,
1: infantil.
2: Puput,
1: exacte. Puput. Ja, el que passa que el masculí... ara no sé si hi ha el femení i masculí, el puput i la puputa.
2: Ah, tenen aquí tenen una cresta ben maca,
1: sí,
2: les
1: que
2: puputes.
1: Sí, veus quina cresta tinc jo? Sí. Escolta una cosa, avui estem demanant al nostre estimat personal què us ajuda a recuperar energia després d'un dia complicat?
2: Doncs mira, per exemple, el que faré avui ara quan acabem de fer la secció, que és anar cap a Platja d'Aro al cinema.
1: Què vas a veure?
2: Vaig a veure Spider-Man, que s'estrena just avui. Moltes ganes. Ha estat molt aplaudida per la gent que ja l'ha vist.
1: Sí. Sí. Escolta, quantes en porten els Spider-Man, ho saps?
2: Bueno, d'aquesta saga de Spider-Man d'en Tom Holland, que és el protagonista també de l'Odissea, sí, ens agrada el Tom Holland, d'aquesta saga, aquesta és la quarta, però després n'hi havia... dos de l'Andrew Garfield i una d'en Tobey i tres d'en Tobey Maguire. Per tant, en portem sis.
1: Sí,
2: set. Aquesta és la setena de Spider-Man.
1: S'ha sumat bé. Veig que s'ha sumat
2: bé.
1: Molt bé. Va, escolta, anem a Blanes, tu, que Blanes, escolta, et tiren la casa per la finestra amb el tema dels coets, petards i el concurs aquest internacional de focs artificials és reconegut, vaja, increïble.
2: Sí, i jo aquest any no hi vaig anar, i l'any que ve crec que hi hauria d'anar.
1: Guanyen els mateixos, no sembla?
2: Sembla, sí. Han guanyat per sisena vegada consecutiva una mateixa pirotècnia, que és un rècord que no s'havia produït mai. Per primera vegada en la història d'aquest concurs internacional de focs, una empresa ha aconseguit guanyar sis edicions consecutives. És la pirotècnia valenciana, que s'ha imposat en la 54a edició del certamen i ja havia guanyat les cinc edicions anteriors. L'espectacle guanyador es va disparar diumenge, coincidint amb la Diada de Santa Anna, i li van donar 458 punts.
1: Santa?
2: Anna.
1: Ah, val, és que no s'havia entès l'Anna.
2: El jurat li va donar 458 punts. Un dels moments més destacats va arribar al final, que va ser quan la pirotècnia va formar una gran bandera de Blanes al cel. Per aconseguir aquest efecte, es van utilitzar plataformes elevadores que van permetre disparar els focs des de diferents altures. Aquest concurs, que ha tingut lloc els últims dies, amb cinc empreses procedents de Catalunya, Galícia, Portugal i la Xina. Els segons van ser els gallecs. Per tant, entre els valencians i els gallecs que es reverteix la cosa.
1: Tot el tema pirotècnic. Tema petards, tu, què? Cebes i prou? O...
2: No, a mi m'agraden els petards. Abans, quan era petit, em feia una mica de por, però l'he anat agafant.
1: Gràcies. Va, anem parlant de fauna.
2: Vinga.
1: Escolta, han trobat 71 ous de tortuga a l'Estartit, que déu-n'hi-do, perquè... I a més, també 8 espècies d'amfibis
2: que han tornat al Cap de Creus. És a dir, tenim dues notícies poc habituals pel que fa a la fauna a casa nostra, sobretot a la zona de la costa. La primera troballa va passar a l'Estartit, a la platja, el dijous de la setmana passada. Van trobar un niu de tortuga careta a uns 10 metres de l'aigua. És el primer niu d'aquesta espècie detectat aquesta temporada a tota la costa catalana. Dins del niu hi havia 71 ous.
1: Carai.
2: Després de trobar-los es va activar el protocol de protecció perquè el niu estava massa prop del mar i podia quedar afectat per l'aigua o per la gent que hi havia a la platja i per això els van portar a una zona més arrecerada i han protegit tot l'espai perquè els ous puguin completar el procés d'incubació. Recordem-ho, això és informació.
1: M'agrada el nom de la tortuga careta.
2: Sí,
1: la careta.
2: Que surten de l'aigua a la nit per fer els nius a la sorra.
1: sorra. Sí.
2: I quan acaben la posta, tornen al mar i deixen els ous enterrats. Per tant, això s'ha d'anar en compte.
1: A no trepitjar-los.
2: A no trepitjar-los. Això a l'Estartit. La segona notícia la tenim al Cap de Creus, al Parc Natural, perquè les pluges de primavera han permès recuperar els ponts d'aigua que havien quedat molt afectats durant la sequera, i això ha tingut un efecte directe sobre els amfibis, perquè han detectat 8 espècies que hi havia documentades al parc, però que feia molt de temps que no apareixien. Tant adults com larves. Entre les espècies hi ha el tritó verd, la salamandra, granota verda, una granota pintada mediterrània, el gripau comú o el gripau corredor, o, atenció, aquesta ets una mica tu, la reineta meridional. Que...
1: Perdona?
2: Sí, hi ha un animal que es diu reineta, reineta meridional.
1: Meridional. Tu la septentrional. Escolta, anem a... escolta, això és interessant.
2: Sí.
1: Mira, han trobat una peça de ceràmica Empúries, que podria representar una sirena grega de fa més de 2.500 anys.
2: Sí, és ara que parlem de l'Odissea i tot, sí, això, que tenen un paper important les sirenes.
1: Les sirenes.
2: Ja tenim dues notícies, que ara la següent també és rellevant a nivell arqueològic. Per una banda, Empúries. Han trobat el cap d'una figura femenina en una casa de l'antiga ciutat grega d'Empúries. El fragment formava part d'un ritual, d'un vas ritual fabricat durant el segle VI abans de Crist, i pertany, per tant, als primers anys de la ciutat grega que es va construir en aquest espai. La peça mostra una cara femenina de trets antics i, malgrat els segles que ha passat sota terra, encara conserva una part de la pintura original, perquè això ens passa, que moltes vegades veiem restes gregues o romanes, ens imaginàvem que tot ho feia en blanc i no, estava pintat.
1: Hi havia color.
2: Sí. I en aquesta peça es poden distingir clarament els ulls i les celles. La principal hipòtesi, i això és un dels motius pels quals fan rellevant aquesta troballa, és que es planteja que pugui representar una sirena. En el món grec, les sirenes es representaven amb cap de dona i cos d'ocell. I el cap hauria format part d'un recipient utilitzat durant algun tipus de ritual.
1: Va, anem ràpid acabant. Ens quedem a les Illes Formigues, perquè el vaixell romà enfonsat davant de les Illes Formigues ja és el primer bé cultural d'interès nacional subaquàtic a Catalunya.
2: Doncs sí, el govern ha aprovat la màxima protecció patrimonial per a totes les restes del vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues. S'anomena les Illes Formigues 2. És la primera vegada que un jaciment situat sota l'aigua rep aquesta declaració de bé de protecció nacional, un BECIN. Les restes es troben a uns 46 metres de profunditat davant la costa de Palafrugell i Palamós i corresponen a un vaixell comercial romà que es va enfonsar a finals del segle I abans de Crist. És un jaciment especialment valuós perquè conserva una part de fusta de la nau i també bona part del carregament, i això permet estudiar el vaixell i els productes que transportaven.
1: Escolti, moltes gràcies.
2: Moltes de res.
1: Fins la setmana que ve.
2: Vinga. Adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que l'Ajuntament de Palamós ha denunciat la vandalització d'una quinzena de boies entre Cala Estreta, Cala Corps i la Cala del Crit. Els fets haurien passat la nit de dilluns a dimarts i el modus operandi ha consistit a foradar la boia per dues bandes mitjançant un trepant de broca, provocant que aquests punts de balissament acabessin al fons del mar. El consistori denuncia aquest acte de vandalisme que posa en risc la seguretat de banyistes que d'aquesta manera veuen amenaçat el seu espai de bany amb presència de vaixells, però també els usuaris d'embarcacions, que sovint situen el fondeig molt a prop de penya-segats o zones amb un possible perill de despreniments. I l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha defensat la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Tot i que la també líder d'Aliança Catalana va signar la designació del Tribunal Qualificador, Orriols ha justificat que aquesta designació no és aleatòria, i és que explica que en tots els processos que afecten la policia local, els tres membres del tribunal sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, tal com insinua l'oposició en declaracions de la mateixa Orriols. En una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols ha rebutjat delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts. I l'espai Thyssen de Sant Feliu explora els vincles de Modest Cuixart amb les obres de la col·lecció Thyssen en una exposició. La mostra compta amb una cinquantena d'obres, una trentena de les quals de l'artista. La comissària Pilar Giró diu que es tracta d'una exposició per enamorar-se i que permet que el visitant no hagi d'estar condicionat per coneixements històrics o artístics per poder gaudir-ne. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Última hora de cap a cap a Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital 95.6. D'aquí uns moments, viatge setmanal cap a Figueres, on Carles Aiats, a part de descobrir aspectes amagats de grans èxits dels 80 i 90, ens fa un repàs d'activitats que, per cert, n'hi ha moltes aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

0: You Can Leave Your Head On, et pots deixar el barret posat, era l'èxit de Joe Cocker a 3 minuts per un quart de 7 de la tarda. Anem a Figueres a saludar
1: Carles Ayats.
0: Hola, Carles.
2: Bona tarda, com esteu?
0: Doncs bé, ja no diem acalorats perquè...
2: ja fa... No toca.
0: No toca més que res perquè encara ho emmerdem més. I com que entre avui i demà de tornar a arribar a la quarta onada de calor, que arribi ja d'una punyetera vegada.
2: Doncs escolta, a nosaltres el que anem a fer és a passar-ho bé amb la música. M'ha agradat que posessis aquesta cançó ara, perquè precisament després parlarem d'una dona que va estar molt relacionada amb el cinema i li varen fer una cançó molt xula als 80, però si et sembla, abans podem fer un repàs per, com deies abans, de les activitats més destacades que hi ha a l'Empordà aquest cap de setmana.
0: Som-hi, doncs, perquè em sembla que n'hi ha moltes.
2: N'hi ha moltes i per això he preferit centrar-me bàsicament en la música, perquè de debò que hi ha una selecció d'aquelles que crec que complaurà moltes persones. Mireu, avui dimecres i demà dijous la Sílvia Pérez Cruz actua al Mirador del Castell de Peralada. Divendres a Cadaqués a les 7 de la tarda la Gio Sinfonia i l'Helena Tarrats porten a l'Església una nova mirada sobre cançons de Lennon, McCartney i Bowie. A Roses, a la Ciutadella, reunirà doncs, Ramon Miravet, Blaumut i els Amics de les Arts dins del festival Sons del Món, que ja ha arrencat, i a Viladamat, Miquel del Roig animarà la Festa Major a partir de mitjanit. Dissabte, tornem als Sons del Món i en el seu village hi podrem veure en Joan Masdeu. Després, a l'escenari principal de la Ciutadella, serà el torn de Gossos i Lacs en Busto. També dissabte a la nit, les Anxovetes cantaran al Club Nàutic de Sant Pere Pescador i els Hop Jazz Quintet actuaran al Castell de Llers a les 11. La nit es pot completar a Viladamat amb Ginestar, Cactus i Peluques. Com veieu, una agenda molt carregada de música molt, i amb escenaris molt repartits per bona part de l'Alt Empordà.
0: Molt bé, doncs anem a recuperar la història d'un gran èxit. Carles, avui crec que anem d'aniversari, no?
2: Anem d'aniversari perquè la setmana passada va fer 81 anys una cantant que té una veu molt trencada, molt aspra i és absolutament inconfusible.
0: A veure, als 80 en vam escoltar unes quantes d'aquest tipus de veu, eh?
2: Mira, l'altre dia em feia una llista i me'n sortien unes 10, però aquesta es diu Kim Carnes.
0: Home.
2: I avui recuperem precisament la cançó que va compartir la mirada de l'actriu del Hollywood clàssic en un dels grans èxits de la història del pop.
0: Els ulls de la Bette Davis, Bette Davis Eyes.
2: Exacte, una cançó que es va publicar al 91 però que ja tenia uns quants anys. De fet, s'havia escrit a l'any 1974 i Jackie DeShannon l'havia gravada amb un aire com molt diferent, més ràpid, gairebé country.
0: No tenia, diguem-ne, doncs, per tant, aquella foscor de la versió de la Kim Carnes.
2: No, ni molt menys. I això que la Kim Carnes va entendre que la lletra necessitava misteri. Durant 3 dies van provar arranjaments per fer una música, però no van acabar de trobar el camí, fins que el teclista, el Bill Cuomo, va tocar aquell riff històric que ja escoltem des del principi. Amb 4 notes va començar aquesta cançó.
0: I després, naturalment, hi ha la seva veu.
2: Mira, és imperfecta, ho dèiem abans, en el millor sentit. És ronca, seca i una mica distant. Diria jo que és perfecta per una lletra que tracta d'una dona fatal, com moltes protagonistes de moltes cançons, i que combina 3 grans figures del món del cinema. Els cabells daurats de la Jean Harlow, la distància de la Greta Garbo i, sobretot, els ulls de la Bette Davis.
0: I Bette Davis encara era viva quan va sortir la cançó, Carles?
2: I tant. Mira, llavors, en el març del 81, tenia 72 anys. I quan la cançó va arribar al número 1 als Estats Units, al maig, Bette Davis ja en tenia 73. Aquesta veterana de Hollywood tornava a triomfar ara des de les llistes del món pop.
0: Aquesta estrella dels anys 30 es va convertir en una icona dels 80 gràcies a la Kim Carnes.
2: I el més bo de tot plegat és que a ella li va encantar. Va escriure una carta a la Kim Carnes i a les autores de la cançó per agrair-les que l'haguessin convertida en una figura dels temps moderns. I aquí arriba l'anècdota. També va explicar que gràcies a la cançó el seu net havia començat a mirar-la amb uns altres ulls. De cop, semblava que la seva àvia era com molt més interessant, més moderna. I això que la Bette Davis portava 2 Oscars i una carrera excel·lent a Hollywood. Però semblava que un èxit a la ràdio funcionava com molt millor.
0: I musicalment la gravació també té, em sembla, una història curiosa.
2: Sí, aquesta cançó gairebé es va enregistrar com si fos un directe. Van fer molt poques preses i l'enginyer Nico Boles va preparar una mescla provisional perquè se l'emportessin a casa. Allò, mira, té, agafa el caset i te l'escoltes, no? De fet, arriben a casa, l'escolten i van decidir que aquella mescla provisional ja era perfecta i és la que va ser publicada.
0: I a les llistes crec que va funcionar molt i molt bé.
2: Mira, 9 setmanes al número 1 dels Estats Units. Primer va dominar durant 5 setmanes. Després va aparèixer aquella cançó que ja vàrem escoltar aquí, aquell midley discotequer que es deia Stars on 45, que barrejava diferents cançons dels Beatles, que li va prendre el número 1. Ah. Però ves per on, una setmana més tard, Kim Carnes tornava al primer lloc i s'hi va quedar 4 setmanes més.
0: I no va ser l'únic reconeixement.
2: No, va ser la cançó més important de l'any als Estats Units i va guanyar amb ella dos dels Grammys principals, la gravació de l'any i la cançó de l'any.
0: I 45 anys després, amics, el riff continua funcionant.
2: Ja veureu, té misteri, personalitat i tensió. Per tant, felicitem a la Kim Carnes pel seu 81 anys i per recuperar la cançó que va unir dues èpoques, el Hollywood de la Bette Davis i el pop electrònic de primers dels 80.
0: Fins la setmana que ve, Carles, una abraçada.
2: Abraçada a vosaltres també.
0: Adeu.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada.
2: 5 minuts per 6:45 de la tarda. Ja sabeu que regalem entrades per anar a veure el concert de Rosana el dia 5 d'agost, que és dimecres que ve, al Festival Sons del Món a Roses, a la Ciutadella. Tenim una entrada doble. Només heu de fer una cosa. Envia un missatge de WhatsApp a aquest telèfon.
0: 972 313 702.
2: I ens heu d'indicar el vostre nom, des d'on ens escolteu, i el vostre email, perquè d'aquesta manera ens posarem en contacte amb vosaltres en el cas que guanyeu. D'acord? Nom, des d'on ens escolteu, email, i potser podeu guanyar una entrada doble per anar el dimecres, dia 5 d'agost, a veure Rosana.

0: Time After Time, Cyndi Lauper. I després de la publi, ens espera una mica de reggae amb Bob Marley.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència. Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que

0: A tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
1: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la Estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la Estètic.
6: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
7: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.

0: la...
1: Esmeralda.
2: Buenas tardes, nen.
1: Ha anat mai un karaoke, vostè?
2: No, han hagut. En un taquer?
1: en un karaoke.
2: No sé el que és, això. El que sí que he anat és en un concert d'aquest en Rafael.
1: I què?
2: Home, mira, va ser aquella vegada... Me va portar...
1: Què passa? Què passa?
2: És que no es pot estar tranquil·la, eh? Ves a jugar a fora, no em toquis el collons de mi ara.
1: Em parles a Veïnada. Mi? M'ho dius a
2: no,
1: mi?
2: No, collons, el petit, el petit de
1: escolta,
2: casa.
1: Escolta, i tu creus...
2: S'espera estar que jo estigui al telèfon per venir-me a tocar la pera.
1: Però no, li, no, no, no parlis així
2: sí,
1: del
2: telèfon. A sobre el malparit, vull anar a riu, llamp que el crevi. Doncs en Rafael, m'hi vaig de veure un concert... Ves a jugar amb el teu pare, deixa'm estar. Dic, en Rafael, el vaig de veure allà a Barcelona, que m'hi va portar el nen, i va ser aquell any que en Rafael es va enrampar i va caure estirat en rodó a l'escenari. Sí, una vegada sí. Que vaig a veure una cosa d'aquestes, i vull fer dur. Hòstia, noi. A mi sí. M'agradava molt en Rafael, m'agradava molt fins que va cantar aquella cançó que deia... El trabajo nace con la persona, va gravado sobre su piel. Pensava, fillas de puta, tu que ets artista,
1: escolta,
2: m'haguessis de
1: parla
2: treballar.
1: Bé, parla bé, parla bé.
2: Nosaltres ja venies.
1: Escolta,
2: sobre tu piel.
1: Ets una mal parlada, eh? Una mal parlada, escolta. I amb el teu net, tu creus que li has de dir aquestes paraulotes?
2: Poques lleis de paraulotes, però és que el malparit s'ha esperat i porta tota la tarda, que li ha d'anar al darrere tota la tarda perquè es vesteixi, perquè faci d'allò. S'ha aixecat a fer la migdiada i, escolta-me, abans no s'ha aixecat, semblava que havia de moure una ballena.
1: Escolta, ja ho arreglarem. Passa'm amb el net. Com es diu el net?
2: El telèfon, hi ha Esmeralda bon i hi ha Esmeralda baix.
1: Esmeralda, passa'm amb el net, vull parlar amb ell.
2: Net, aquest de la ràdio vam parlar amb tu, vols parlar-hi o no? Ara no vol, vull dir, no vol.
1: Ara té vergonya.
2: És que tu no ho veuràs un altre igual. Sí, esclar.
1: Escolta, bé, explica'm com ha anat el dia. Alguna novetat? Estressada, desestressada, enfeinada, calorada? Què passa?
2: Bueno, mira, acalorada, una mica espantada perquè veig que torna a fer vent i penso que sí. Ja si m'ho fotrà
1: una altra sí.
2: Vegada un altre
1: veritat.
2: Foc, ja estic una mica espantada.
1: Sí,
2: perquè, clar, una altra ola de calor i més vent i ja és... Deixa'm estar, i ja som pel tros, saps?
1: Sí.
2: Vull dir que això me fa una mica de por. Cansada, sí. Perquè sóc desperta des de les 6 del matí, sí. I com a novetat te diria, doncs, que avui hem tret 5 litres de llet més que la setmana passada. Ja està.
1: Ah, sí?
2: La novetat del dia.
1: Ostres, carai. A què es deu,
2: I
1: això?
2: I voleu posar-ho les notícies, doncs, vull tot mateix.
1: Les vaca...
2: Digues, avui la cooperativa de l'Esmeralda ha fet 5 litres més de llet. Gràcies a la vaca frisona. Sí, home.
1: No, està bé.
2: Què diu? Tu sé que no venies tres a cavall d'un burro.
1: Què diu? Què diu?
2: Oh, diu, no venies tres a cavall d'un burro, diu.
1: Malbon,
2: sí,
1: escolta,
2: sí. Un correctiu te fa falta de tu, ja t'explicaré.
1: Déu-n'hi-do, avui no es pot parlar amb el nen, el net aquí, la vaca i tot. Escolta, que tinguis un bon dia, Esmeralda. Un petó, adéu.
2: Adéu.

0: Els Eagles i el seu Hotel California, que serveix ja per acomiadar-nos del dia d'avui. Desitjar-vos que ho acabeu de passar bé. I recordeu que demà a partir de les 4 teniu una nova trobada aquí a Taronja Ràdio Girona, 94.4, i Ràdio Capital, 95.6. Família, adeu-siau!
1: De cap a cap.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Tant.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
5: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Valcampara d'Ais Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
10: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 29 de juliol tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
13: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
14: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
15: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
16: d'assalt. Com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
15: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
17: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
18: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
19: Avui una jornada plenament assolellada.
14: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
20: Ràdio Capital.
14: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale,
1: que vagi
2: molt bé. Visca
1: l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
1: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal.
1: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
0: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
3: Marxo a la platja.
4: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
7: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
6: I el manteniment?
7: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
0: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
0: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 5 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
3: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva al laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
7: Fuego lento tu mirar.
8: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
7: Fuego lento,
8: dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
7: Si tu no estàs aquí, no sé.
8: Entrades a sonsdelmón.cat.
9: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
10: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
11: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
12: Quan sona bé, és Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platja d'Aro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

Ara que ja coneixes Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics? Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
2: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.

0: Cançons, memòria i emocions davant del mar.
1: Un mar de mirades, un mar de llençols, no calen paraules, i de sol a sol, la pell, la pell, la pell, tu i de mi.
2: Hi ha cançons que necessiten grans escenaris, i després hi ha músiques que només necessiten proximitat. Una guitarra, una veu, una emoció compartida molt a prop. Potser la Mediterrània també és això. La necessitat de trobar-nos, de cantar a prop, de convertir la música en un espai humà i compartit. Aquest capítol parla de la proximitat, de les cançons despullades i d'aquella música que continua unint persones davant del mar. El fil invisible.
3: Quan puges a un escenari, hi ha una cosa força difícil d'aconseguir, que és crear intimitat. Fer que cada cançó sembli dita gairebé, gairebé a cau d'orella. En Roger Pedrós forma part d'aquesta nova generació d'artistes mediterranis que entenen la música des de la proximitat emocional, des de les cordes, des de la respiració, des d'aquella necessitat tan humana de connectar amb els altres sense artificis. Aquest estiu arribarà al Festival Portal Blau amb una gira acústica molt especial en Roger.
1: No me dies més d'un pam.
3: Un format que encaixa perfectament amb l'esperit d'Empúries. La pedra, el mar, la llum del capvespre i les cançons compartides molt a prop del públic. Avui conversem amb en Roger Pedrós per parlar de la proximitat, de la música acústica, del valor de les cançons despullades i d'aquesta manera mediterrània d'entendre els concerts com espais compartits.
1: Sentir-se immortal.
2: Des de l'Escala i Empúries, el fil invisible.
3: En aquesta gira, apostes per un format més acústic i proper, és tan sols el Portal Blau, i d'on neix aquesta necessitat de proximitat?
4: Aviam, la veritat és que el meu projecte sempre ha funcionat des d'aquí. O sigui, és una cosa que ens hem anat trobant amb el temps i que a vegades hem volgut passar-nos de guais, per dir-ho d'alguna manera, i fer-ho molt gran, i ens en acabem adonant que, tot i ser gran, necessitem aquesta proximitat, no? I que aquesta sensació ens arrela a nivell musical i a nivell de... ja no només a nosaltres, sinó també al públic, saps? Llavors, crec que és una cosa que es passa per naturalesa pròpia del projecte. Crec que les cançons i les històries que explico són històries quotidianes, humanes, crítiques o menys crítiques també amb la societat, però que ens toquen a tots els que estem en aquest món. Quan dic món em refereixo a societat catalana actual, de més o menys a prop.
3: El fet de no vestir tant la música amb una producorda et permet explicar més coses des d'aquest lloc més íntim?
4: Bé, això perquè s'entengui, d'alguna manera, també ho explico. Quan parlem de vestir una prodo gorda, vol dir que moltes vegades els concerts en directe, sobretot de concerts molt grans, es porten unes coses que es diuen seqüències, que es diuen... Dins els in-ears, que són aquests aparatells que tenim a les orelles els músics moltes vegades,
3: sí.
4: Portem unes claques i allà s'envien marques i reforços que després des de fora se senten perquè sigui com tot molt més gran, no? Clar, això pot ser molt positiu, però a la vegada també encurset el show, no? Perquè al final quan tu tens el volum muntat d'X manera i amb un ordinador, allò és d'aquella manera i serà així sempre, no? Crec que anar alliberats d'això ens permet tenir aquesta llibertat de dir avui fem una volta més de solo. Aquí ens ve de gust tornar a repetir aquesta tornada perquè, no sé, pots vibrar més amb l'audiència. Crec que és una cosa que a nivell cultural se'ns està oblidant una mica i és que el públic és important. I avui en dia tenim la tendència com a públic de pagar per una cosa a canvi d'una algo, no? Però tu com a públic t'impliques en aquestes accions, en aquestes actuacions, no? I crec que com a músics necessitem aquest feedback o aquest receptor. I és una comunicació constant, no? Encara que tu no estiguis interactuant o cantant, la teva participació en l'acció cultural és rellevant amb el que està passant musicalment. I crec que això per nosaltres és important.
3: Diríem que llavors la música en format acústic és quan pot respirar.
4: Sí, al final és la manera més autèntica o més real d'acostar-la, no? Crec que aquest aire o aquest espai que dius tu de respirar dins de les cançons ens permet una dilatació de l'espai-temps en aquell moment que una cançó ràpida es pot convertir en una cançó lenta es pot convertir en una cançó ràpida i una emoció pot fluctuar d'un lloc a un altre, no?
3: Entenc també que el públic està en un altre lloc, per tant, està molt més a prop. El fet de que vegis tantes cares i que pràcticament es respiri el mateix aire canvia també la manera de cantar?
4: Estic gairebé al 100% convençut de que sí, evidentment. Al final, jo he tingut la sort de poder fer algun escenari molt gran en alguna ocasió en el que pràcticament no veus el públic. I sí que és cert que és molt emocionant i és molt èpic, no?, com a artista, al punt aquell d'ego de, buah, tinc 2.000 persones cantant el meu tema, no?, o 3.000 persones cantant el meu tema. Però hi ha algú de humà en la connexió propera, de mirar els ulls, de poder-te cantar a la cara i veure com reacciones i com intervens, que em sembla que té certa màgia, que tinc la sort també d'haver parlat amb alguns grups grans que poden fer coses com molt habitualment grans, que em diuen que ho troben a faltar, això. Mm. Que al final els ve de gust tocar en un bar, saps?
3: Ja, doncs m'has contestat pràcticament la següent pregunta, que bàsicament era si la gent necessita concerts més humans i menys artificials, i en definitiva sí.
4: Crec que sí, crec que també estem en un moment social on la cultura del FOMO, que s'entengui lo del FOMO pel fet de la por a perdre les coses, no? Aquella necessitat de tenir la necessitat de tenir la foto en el lloc que socialment se suposa que hi has de ser, no?
3: És cutre, això,
4: per
3: no,
4: estar Roger? La moda i per ser-hi present, no?
3: És molt cutre, no?
4: Bueno, és la realitat del que ens toca viure i, clar, dir que és cutre, o sigui, és com una mica com simplista, crec.
3: Sí, tira.
4: La gent que paga aquest FOMO, i que segurament jo també ho faig, inconscientment, hòstia, et veus molt arrelat i molt obligat, això, moltes vegades, no?, a nivell de societat.
3: Però per què? No, per què?
4: Perquè hi ha una pressió social molt real a diari, no?, en la nostra vida. Jo quan veig Instagram i veig que aquells artistes X o Y estan fent més concerts, hòstia, i per què jo no els faig?
3: Però aquí has donat en el clau, perquè si no hi hagués Instagram per dir alguna cosa, no hi hauria FOMO.
4: No, evidentment, les xarxes socials han incrementat el FOMO al 99.000%.
3: Clar, és veritat.
4: I això és el que, això ajuntat amb la economia musical que s'ha globalitzat molt, a festivals d'un, dos dies on en comptes de ser més cicles de concerts o festivals que es prolonguen, on hi ha cabuda per moltes coses, s'ha centralitzat en els grans concerts per les grans masses, ha fet molt mal a nivell cultural a molts projectes, sí.
3: No se m'acut res més FOMO que el Coachella, ara mateix. Fins i tot tens el teu outfit indicat per anar-hi.
4: Sí, és això. Sense anar més lluny, el tema Bad Bunny també està una mica aquí, no? Inclús sí. El tema Coldplay. Vull dir, hi ha una necessitat de ser-hi, no? A nivell de soc guai perquè he estat allà.
3: Yeah.
4: Però realment n'estic disfrutant del que està passant. O sigui, ens hauríem de fer aquesta pregunta moltes vegades.
3: D'altra banda, a la meva època també havies d'estar, depèn de quins llocs, el que passa és que hi havia un silenci a xarxes. Ja que parlem de silenci, en un format acústic i pròxim com el que proposes, treballeu amb el silenci, perquè sempre ha fet molta por quan estàs fent un espectacle musical.
4: Sí, mira, i et diria encara més, aquí li fa més por, al públic o al músic?
3: Sí, ben vist. Tu què creus?
4: El silenci és un tema complicat, eh? I juntant amb lo del FOMO també, el silenci, junt amb el FOMO, encara és més complicat, no? Perquè no estar o no aparèixer és complicat.
2: El fil invisible. Un viatge sonor per la Mediterrània contemporània.
4: Nosaltres juguem una mica amb viatjar, amb cançons una mica més arreglades per tres, algun tema el toco jo sol, ens anem passant instruments. Intentem simplement, i per primera vegada, després d'uns quants anys ja tocant i dedicant-me a això, gaudir una mica més del que és tocar, la veritat. O sigui, moltes vegades és com, havia de ser una execució perfecta, havia de ser una cosa metòdica i rígida, i ara estic en un punt molt flexible en el que crec que l'autenticitat respira cada dia d'una manera diferent i que està guai que li donem espai a això. I si aquell dia això correspon a tenir més silencis, doncs benvinguts siguin.
3: Potser la música acústica continua emocionant-nos perquè ens recorda una cosa molt essencial, que les cançons, abans que espectacle, van ser trobada. Persones que es reuneixen, veus que es comparteixen, cordes que vibren davant del mar, sense distància, sense pressa, com passa, encara avui, en molts racons de la Mediterrània. Entenc. Veig que tens, bueno, en presentar el nou treball discogràfic vas... Ja ho parlaves, de que necessitaves acostar-te una miqueta més a les coses de pell, de debò, als teus, a les teves persones, als llocs habituals, i passar una miqueta d'això, del FOMO que parlaves abans. Tens conflicte amb això?
4: No específicament, però ho veig... O sigui, no és que jo tingui el conflicte directament, però és que ho veig molt a nivell global, no?, a nivell social. I en el meu ofici això, vulguis o no, repercuteix d'una manera o d'una altra, no?
3: Moltíssim.
4: Crec que sobre el que deies de l'entorn, família, amics i gent propera, la conclusió a la que he arribat és una mica, si no tenim això, què ens queda, no?
3: Ja.
4: Sí, és trist, però molt, molt bonic a la vegada, no? Tenim això, joder. Disfrutem-ho i gaudim-ho, que és el millor regal, i en realitat no hi ha luxe més gran que ser estimat per com ets, no? I crec que això de l'art de coincidir justament amb el projecte que estic engegant i amb el disc, hòstia, compartir des d'aquí és molt guai.
3: És molt guai.
4: I molt diferent.
3: I molt diferent. Saps una altra cosa que sempre queda? La Mediterrània, en aquest cas la natura, la Mediterrània. Tu tens relació, saps que el Portal Blau està molt, molt integrat en el seu entorn, que és absolutament mediterrani. Tu tens alguna 100%. Relació amb la cultura mediterrània? Evidentment sí.
4: Bé, al final, al ser catalans, vulguis o no, ja estem a territori mediterrani i crec que d'una manera o una altra ens influeix segur. Vaig tenir la sort de molts anys poder estiuejar a l'altra punta del Portal Blau, per això a la Costa Daurada, més a prop de Tàrraco, en comptes d'Empúries, diguéssim. I clar, és un privilegi absolut i un goig, no? I justament amb aquest nou projecte i amb aquest nou disc, i destacablement, especialment en el trio, anem molt amb certs detalls de guitarra espanyola que sonen molt mediterrans, mediterranis, i que li donen un rotllo especial als temes, i que justament crec que casarà molt amb el show que farem a Portal Blau.
3: És fantàstic això, perquè imagino doncs que el paisatge, no?, l'entorn, parlo geològic i natural, condiciona, no?, la manera de fer música, d'entendre-la, de crear-la.
4: Jo crec que sí, i que guai que sigui així, no? Al final, crec que una altra de les coses que també genera una mica el FOMO és aquesta pèrdua d'identitat, no?, d'individualitat, i crec que els territoris, per certes coses, no sóc molt fan de les fronteres, però per altres em sembla que tenen certa cosa bonica, que és la cultura i la diferència, com un element d'unió, eh? O sigui, em refereixo que la diferència...
3: Entenc. Que no tot és Starbucks, saps? Que cada...
4: No, totalment. Que, hòstia, quina meravella, no?, poder sentir... cançons mediterrànies a prop del Mediterrani, i que guai sentir cançons de country a Estats Units, no? I igual que al revés, però cada cosa, pues, té el seu espai, i la coherència social i la coherència històrica, no? I això és, a mi em sembla que és guai i romàntic també.

0: millor.
1: En l'espai del Porta Blau hi havies estat mai? Havies actuat?
2: Havíem actuat fa 3 anys al Folí de la Sal.
1: Sí.
2: I va ser, jo estic molt agraït sempre amb el Porta Blau, sempre ho dic, perquè va ser el primer cicle festival de concerts de Catalunya que ens va donar una oportunitat quan vam treure el primer senzill.
1: Que guai.
2: El primer disc. I va ser un concert que recordo molt. De fet, hi ha moltes persones que van ser aquell concert que han vingut molt més endavant. Inclús hi havia algú que va ser la seva primera cita i que han vingut a un concert 2-3 anys més tard, després de casar-se. Vull dir que ja com tinc cert record especial d'aquest concert i em fa moltíssima il·lusió tornar ara a un altre lloc i amb més temps d'estiu, perquè vam tocar un març, però sí, li tinc molt carinyo al festival, la veritat.
1: Entenc que tenim tots els ingredients perquè sí, llavors un bolo molt emocional.
2: Sí, 100%, 100%. De fet, serà molt especial i em sembla que no queden entrades. Vull dir que el públic ja hi és, faltem nosaltres, i em sembla que serà una cosa molt bonica i que, si més no, jo ja et dic que és dels que més ganes tinc d'aquest estiu.
1: Serà el 17 de juliol, fem memòria. Mm-hmm. Si voleu entrar a portablau.cat, allà podreu veure si encara queda alguna entrada. Què t'agradaria generar al públic quan porteu endavant aquest bolo?
2: Sempre, últimament, dic el mateix, i és que el planteig amb el que jo faig al bolo és fer arribar a la gent el missatge de dir, ei, què passa si ens mirem una mica més als ulls, si ens saludem una mica més, si parlem una mica més, si som una mica més amorosos amb els altres, si donem les gràcies, si diem bon dia. I si la gent surt amb una mica de somriure i amb una mica més de ganes de canviar el món des del seu lloc. O sigui, sempre penso que en el disc anterior jo volia com canviar el món molt d'arrel, no? Des d'un lloc una mica innocent, no? S'ha de canviar tot això. I ara en aquest penso, vale, això és impossible, realment, a nivell pràctic. Però sí que puc contribuir un 2% més al que el meu entorn sigui més feliç. Si ho féssim entre tots, hòstia, doncs aconseguiríem moltes coses. Doncs la idea és que la gent surti amb un somriure i amb una mica més de ganes de viure i de somriure a la resta.
1: I per segona vegada t'has adelantat a la següent pregunta, que parlava d'això, de la proximitat, que és una manera d'entendre la vida, i m'ho acabes de confirmar.
2: Sí, és que no sé si et passa a vegades quan vas a comprar-te un cafè o un tros de pa o vas a la gasolinera, el que sigui, i et trobes algú que t'atén i et diu ei, bon dia, amb un somriure, és tant, no? Hòstia, és molt diferent la sensació de quan no et miren a la cara i et fiquen un got, no?
1: Exacte.
2: Vull dir, aquest petit gest, per mi, és molt significatiu i crec que ens faria avançar molt com a societat.

0: Empúries és un punt de trobada, un lloc on persones arribades de diferents punts de la Mediterrània compartien històries, llengües, música i maneres diferents d'entendre el món. I potser en això es basa la proximitat, en la necessitat humana d'escoltar-nos a prop. La proximitat és una de les idees que travessa aquest episodi. La proximitat de la música acústica, la proximitat entre artista i públic i també la proximitat entre les persones que des de fa segles s'han fet de la Mediterrània un espai de trobada. Molt abans que existissin els escenaris, els festivals o els concerts, Empúries ja era un lloc on arribaven viatgers, mercaders i comunitats procedents de diferents punts de la Mediterrània. Un espai on les relacions humanes es construïen a través de la confiança, el contacte i l'intercanvi. Per ajudar-nos a entendre aquesta dimensió més humana d'Empúries, ens acompanya avui la Marta Santos, arqueòloga, conservadora i responsable de la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
1: El fil invisible, històries que porta el Mediterrani.
0: Com es vivien els espais de trobada i conversa, o com penseu que es vivien les ciutats mediterrànies antigues?
2: Bé, aquest aspecte dels espais de trobada i de conversa doncs és un aspecte essencial. Explico una mica des de la perspectiva de la pròpia Empúries, no? Aquests espais els trobem tant en l'àmbit col·lectiu, en l'àmbit públic, com en els espais domèstics, en espais més íntims, no? Per exemple, en els espais públics tenim que l'Àgora funcionava com a espai de trobada i, a més, també admetia reunions, diguem, més en petit nombre, no? Tant per afers de comerç o afers econòmics com simplement per festivitats, en el cas, per exemple, dels santuaris. Hi ha espais de comensalitat i espais de trobada relacionats amb tots els rituals. Això en l'àmbit col·lectiu i, podríem dir, públic. Però també en l'àmbit domèstic sabem, també per les fonts antigues, lo veiem reflectit també en els espais d'ús privat de la ciutat, de l'antiga ciutat, com hi havia llocs que servien per reunions obertes més enllà del nucli familiar, on es rebia gent per celebrar un banquet, per fer aquest consum ritual del vi, que és molt característic del món grec, que és el simposi, no? Mm-hmm. Les cases tenen aquests espais que permetien fer aquests usos, diguem, d'espais de trobada. A la ciutat romana trobem també aquests espais adaptats una mica a la mentalitat i a la idiosincràsia de la pròpia cultura romana. Com a espai públic, l'exemple paradigmàtic és el fòrum, on tenim els espais dedicats doncs, a la governança de la ciutat, a l'administració de justícia, als cultes públics, etc. També hi havia altres espais que podien servir com a espais de trobada per a activitats de tipus econòmic o comercial. I en l'àmbit domèstic, exactament igual que el que hem comentat per al món grec, també les cases romanes, especialment les cases nobles, que són les que es permetien, diguem, poder celebrar aquestes trobades en forma de banquets o d'actes en què també s'incitava la conversa i s'acompanyava amb música, com són els triclinis, no? Els espais de banquets.
0: Per tant, aquí les coses no han canviat tant. Me parles de música. Tens clar que la música a la vida quotidiana tenia un paper.
2: Sí, parlar de música en el món antic és difícil, perquè el que ens ha quedat sí que ho veiem en les representacions.
0: Exacte.
2: Ho veiem en les representacions, sobretot que veiem en la ceràmica, especialment en la ceràmica grega, en la ceràmica àtica, on veiem aquesta omnipresència de la música en aquestes reunions que hem parlat i en els rituals, per exemple, religiosos o les festivitats de la ciutat. La música entenem que tenia un paper fonamental també en el teatre, per exemple, no? Tots els, diguem, els festivals de teatre o les representacions teatrals. Però és difícil, des d'un punt de vista arqueològic, si no tenim restes d'instruments musicals i realment les partitures o diguem, la informació sobre músiques antigues, n'hi ha alguna cosa, però és poqueta. Però hem de pensar que tenia una funció fonamental, que acompanyava moltes d'aquestes activitats, diguem, de trobada que hem estat comentant.
0: Per què creus tu, un lloc com Empúries, a nosaltres, avui dia, ens continua generant una sensació de proximitat humana? Per com està construït?
2: Bé, sempre se destaca que Empúries és una mica el símbol de les arrels mediterrànies.
0: Sí, és una cosa nostra.
2: De la nostra cultura i de la cultura europea en general. Uh-huh. En aquest sentit, a través d'Empúries podem veure reflectits doncs, comportaments, maneres de viure que ens enllacen, diguem, amb les nostres actualment salvant les distàncies, que de vegades serveixen, diguem, per veure com a l'antiguitat tenien moltes vegades els mateixos problemes que tenim ara i els resolien d'una manera determinada. En aquest sentit, sempre ens veiem reflectits en aquestes cultures antigues i materialment, en el cas d'Empúries, a través de les restes arqueològiques. Això és el que fa que una visita a un jaciment com Empúries, que a més ofereix els dos períodes, les dues cultures, doncs sempre té aquest aspecte de proximitat a com vivien els nostres ancestres, diguem, fa molts anys, fa milers d'anys, i que s'enfrontaven moltes vegades als mateixos problemes que avui en dia continuen tenint.
1: El fil invisible. És hora de tornar-li a la Mediterrània tot el que ens ha donat.
3: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions.
0: Vull parlar d'aquestes cançons que acompanyen, que tot el que estem parlant ens porta fins aquí. Tu quan escrius, penses en qui escoltarà les cançons o senzillament estàs explicant alguna cosa teva sense posar l'objectiu de qui la consumirà?
4: Mira, saps que aquesta pregunta me la vam fer fa un parell de dies, curiosament,
0: mm-hmm.
4: I és la primera vegada que me la feien, mira, la segona vegada. És fort.
0: Hem pillat una onada.
4: Sí, senyal de que alguna cosa depèn d'aquesta pregunta. Si et soc honest, hi haurà alguna ocasió concreta en la que he sigut una mica més pretensiós de cara a públic o amb una intenció més comercial? Però serà un 5% sobre el 95% de la resta, en el que em deixo guiar de manera molt honesta i senzilla per el que em surt i no m'ho penso gaire, la veritat.
0: Jo crec que és la millor manera, eh?
4: És que al final és la manera més de veritat, no? Crec que... Tot i que estem en un moment on a nivell artístic i a nivell social s'admiren molt figures que són molt estudiades o personatges molt,
0: sí,
4: molt poc humans, no? Justament fugim molt de la humanitat, no? D'aquest lloc més autèntic i busquem com referències socials que siguin més deidades, no? O sigui, més com figures, sí, divines, gairebé, no? Doncs jo estic una mica d'altra banda i crec que soc bastant tal com rajo i crec que això, hòstia, em permet mantenir la meva carrera des d'un lloc molt més saludable per mi.
0: De fet, és que sense autenticitat, al final, la veritable connexió no és possible, i això em fa pensar en una cosa que em deies al principi, quan vas tocar fa 3 anys, en què, bueno, primeres cites, cançons que formen part de la vida de les persones que escolten la teva música. Això és la bomba, no?, quan passa.
4: Sí, clar, clar, és molt emocionant. I quan m'envien missatges tipus «Ei, amb tu és la nostra cançó...»
3: Vull escriure amb tu línies i línies de records.
4: Ens hem declarat l'amor amb aquest tema i sonarà el nostre casament.
0: És la conya.
4: Doncs dissocio, saps, una mica? Dir, hòstia, com? Però bé, em sento molt afortunat i tant de bo més cançons siguin la banda sonora de qualsevol dia de la vida de les persones. Crec que això és un dels regals o de l'herència més important que tenen els músics a la Terra, no? És com el segell d'immortalitat és aquest, no? És l'herència que et queda de les cançons que has viscut.
0: Han passat 3 anys només des de que has començat, però jo tinc la sensació, bueno, ha passat molt més temps, però tenir visibilitat, rellevància, 3 anys, no, Roger? Faràs un setlist amb cançons de totes les èpoques? Les adaptaràs?
4: Estic tocant els temes que més de gust també tocar, la veritat.
0: Però els tens pensats o no?
4: Sí, sí, ja està molt pensat ja. Perquè ja hem fet algun assaig i ja tenim la idea una mica de bolo muntada. Però ja et dic, he triat bastant el repertori que més em venia de gust a mi, que casualment coincideix bastant amb el que li agrada a la gent. Mm-hmm. Bona senyal. I he triat com els temes que em semblen més emblemàtics del primer disc, del segon, faig algun avançament d'aquest últim i també de l'últim EP. Vull dir que hi ha una mica de tot el que hem anat fent, que al final és el que deies tu, no? Vaig treure el primer disc fa 4 anys més o menys, va ser finals d'octubre del 22, estem al 26, vull dir, per mi ha passat moltes coses, però en realitat no n'han passat tantes. Intensos, la veritat, i encara ens queda molt camí per fer, tant de bo, i tant de bo podem aconseguir moltes més coses i viure amb més comoditat, però estem contents i no ens podem queixar.
3: Tornar a començar.
0: La proximitat, d'això es tracta, el que estem parlant. Les cançons d'un artista com tu ajuden els oients a sentir-se menys sol. Però de vegades els cantants, els creadors, també s'hi senten sols. A tu, què t'ajudaria en aquest moment?
4: Mira, en relació a això que em preguntes, perquè és cert, eh? O sigui, moltes vegades estem a casa, no? Escrivim, composem, gravem, llancem, però aquí no hi ha ningú. Fa poc hem començat una acció, que vaig penjant vídeos a les meves xarxes per si algú vol veure, que és 10 minuts de música, i hem decidit trencar una mica la paret aquesta de l'algoritme, la paret de les xarxes, i en dies normals, en espais on no hi ha música habitualment, doncs anem a oferir 10 minuts de música gratuïta perquè una escola tinguin 10 minuts de música, perquè en una oficina on habitualment no hi ha música tinguin 10 minuts de música, i connectar amb les persones i sentir-nos tant més acompanyats ells com nosaltres, la veritat.
0: A veure, ho trobo excepcional, això. Vosaltres, tu sol, com a trio, aneu a llocs on habitualment no hi ha música, o com ho feu, això?
4: Bueno, vaig amb la guitarra sense micros ni res.
0: Uh-huh.
4: i arribem al puesto en el qual ens han contactat i ens han fet la proposta. I toco 10 minuts en acústic amb la gent, parlo 10 minutets i me'n vaig cap a casa i ells estan contents.
0: Prèviament tu han d'estar assabentats, clar, i tu han de proposar.
4: Sí, ens han de comentar la proposta a coincidir@rogerpedros.com, allà els enviem un formulari i a partir d'aquí valorem si la proposta és lògica, si encaixa dins de la idea, perquè en cap moment volem que això trepitgi la feina dels músics, o sigui que ho fem en espais i en moments on això no hi tindria cabuda habitual, no? Per exemple, avui vinc de tocar abans d'un examen de macroeconomia a la Universitat de Barcelona.
0: Seguint aquest format.
4: Amb aquest format. Escolta, un tema abans d'un examen.
0: D'altra banda, Roger, és una eina promocional collonuda, eh? I innovadora, això també.
4: Sí, bueno, és que és el que et dic, no? Al final,
0: jo ho estic mirant, pensant en vídeo, eh? En vídeo a Insta, clar. Sí, sí, sí. Jo l'he enfocat des d'aquí, clar.
4: És així. O sigui, la idea era, en plan, jo estic fart de gravar-me jo sol, no tinc res que oferir des d'aquí. O sigui,
0: que guai.
4: Què més explico? Doncs me'n vaig als llocs i d'aquesta manera no depenc de cap xarxa, la gent m'escolta i després ja ho penjo a xarxes i si algú vol veure, benvingut sigui. Però
0: el felicito, però és una idea collonuda.
4: Bueno, la idea no és meva, li he de donar la idea als crèdits a l'Irene Garrido, que és la meva mànager, però la idea és molt bona, la veritat, i la gent s'està sumant d'una manera molt receptiva, molt positiva, i és molt guai perquè des d'aquí té molt més sentit el que fem. I llavors, tant de bo això ens doni pues, més públic i més ganes de concerts i l'oportunitat de seguir creixent i, evidentment, menjant i cobrant, que una cosa no treu l'altra. Perquè això, vulguis o no, també és una aposta i és una inversió que fem, però creiem que aquest acte cultural o aquesta acció, hòstia, és molt necessària.
0: És potent.
1: Festival Portal Blau presenta El fil invisible.
3: La vida amb tu és millor.
0: I acabem amb el bolo. Amb qui estaràs a l'escenari?
4: Doncs al Portal Blau estarem el Pau Mas, que a nivell artístic es diu Maupas, que és el productor del meu nou disc també i que és un guitarrista, teclista excepcional. De fet, és molt bo, és brutal. Fa rabieta i tot. I després vindré també amb l'Àlex Martínez, que és un nano de 18 anys, que també fa molta ràbia perquè toca increïblement bé i jo em sento molt dolent al costat d'ells dos.
0: Hauràs de cantar d'esquenes, eh? No, home, no.
4: Em centraré en fer-ho bé el que jo pugui, no. Són molt bons, la veritat. L'Àlex és trompetista, toca també guitarres, baix, teclats, bueno, toquen tot, la veritat, els dos. I llavors es van passant instruments.
0: I espereu una bona nit, no? Espereu alguna cosa especial. Què esperes?
4: Jo crec que, el que et deia abans, m'espero... ganes de somriure, ganes de passar una bona estona, que la gent gaudeixi de connectar, de deixar de banda els petits problemes o els grans problemes que puguem tenir durant aquella hora i mitja de show i que la gent s'emporti un somriure a casa. Crec que amb això jo em dono per satisfet.
0: Estic segur que serà així. Roger, moltes gràcies pel teu temps.
4: Un plaer, un goig, i gràcies per l'entrevista tan ben treballada.
0: Merci. Un mar de...

0: Vivim envoltats de pantalles, de missatges instantanis, de connexions i inputs constants. I tanmateix, continuem buscant allò que sempre ha estat essencial. La proximitat, la mirada compartida, la conversa sense presses. La música que ens arriba de ben a prop. És per això que els formats acústics ens continuen emocionant, perquè eliminen les distàncies i ens recorden que una cançó pot néixer simplement d'una veu, unes cordes i unes paraules honestes.
1: Festival Portal Blau. Cultura, emoció i territori.
0: Aquesta és també una de les idees que travessen el Festival Portal Blau, la voluntat de crear trobades, de convertir espais carregats d'història en escenaris on artistes i públic comparteixen alguna cosa més que un concert. Comparteixen una experiència, un instant, un record. Al llarg dels anys, moltes veus han passat pel Portal Blau, portant aquesta mateixa proximitat, la de les cançons que neixen del territori, de les arrels i les històries compartides. Cançons que ens conviden a quedar-nos una mica més, a escoltar, com ara, a observar, a viure el temps d'una altra manera.

0: Aquest estiu el Portal Blau torna a obrir les seves portes per compartir música, patrimoni, cultura i emocions davant del mar.
1: Festival Portal Blau.
0: Un festival radicalment humà. Gràcies a Roger Pedrós, gràcies a la Marta Santos i gràcies a tot l'equip del Festival Portal Blau. Jo sóc en Sergi Marín. Des de l'Escala i Empúries, això és El Fil Invisible, el podcast del Festival Portal Blau.
2: Cinc anys posant música a l'Empordà.
3: La ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11. 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
0: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Boc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Platgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso... No em miris així, no em miris així.

0: Ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: vindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: 25 anys. Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
4: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les dues. 25 a 5 sonant amb tu. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.